0: En punt les 8 del matí. Primer titular que serà pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquen les retencions a la P7, al Papiol, en sentit Girona. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril i provoca cua. De retruc afectada també la B23 cap a l'enllaç amb la P7. Atenció a partir d'avui als usuaris del tram de Barcelona, perquè per obres, com dèiem, des d'avui fins al 14 de setembre hi ha talls parcials en tres línies, T4 entre Verdaguer i el Maresme i T5 i T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençal. Hi ha serveis d'autobusos substitutoris.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso al barri de la Sagrera, Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada i, segons la consellera Núria Parlon, els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, suposadament abans del pare, al municipi de Fenollà, Alacant. Ahir al vespre, al domicili familiar, els agents hi van trobar els dos cadàvers i també el suposat agressor i una altra filla de la parella, tots dos ferits per arma blanca. Els bombers continuaran remullant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. Un foc que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de tres càmpings i va afectar un catamarà del port. La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez defensa la resposta del seu govern després del terratrèmol. L'últim balanç eleva la xifra de víctimes mortals a més de 2.600. Mentrestant, el país ha seguit amb expectació el rescat d'una persona atrapada des de fa més d'una setmana sota tones de runa. L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País Valencià es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de Vox als pressupostos. Recuperar el pagament per l'ús de la P7 amb alguna fórmula consensuada a nivell estatal és la proposta al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio del secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern arran del debat obert sobre el futur d'aquesta infraestructura després de la retirada dels peatges. Un recital de l'incombustible Brian Adams obre aquest vespre al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. Amb les entrades exaurides, divendres actuaran Víctor Manuel i Rick Astley. I en esports, la selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, amb dos gols d'Oyarzabal, u de Porro i Lamine Yamal, millor jugador del partit. 2-1 per Portugal contra Croàcia, amb gol al 93 per la classificació de l'equip de Robert Martínez. Fa només una estona, Suïssa ha passat als vuitens després de superar Algèria 2-0. Aquesta mitjanit, Argentina Cap Verd com el partit més destacat de la jornada del Mundial. I en esports, tramuntana rescalfada a l'Empordà, on les temperatures s'acostaran als 35 graus i fins i tot es podrà superar aquest valor a Ponent o Pla de Lleida. El mestral desapareixerà a partir del migdia amb una jornada de sol i només alguna nuvolada poc important al Ripollès.
2: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
3: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
2: 101.2 FM.
4: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I aquesta hora, com cada dia, des del RAC, des del Centre d'Informació, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Adam, diga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim actives dues avaries. La primera ha estat a la AP7, a l'altura del Papiol, que en sentit nord doncs deixa 2 quilòmetres de cues i un carril de circulació tallat amb retencions ja des del Papiol per la B23. Al mateix Llobregat també tenim retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà per la A2 en direcció a Barcelona. Pel que fa a la segona avaria, en aquest cas ha estat a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, que en sentit nord doncs encara també talla un carril de circulació provocant 1 quilòmetre de lentitud en direcció a Mataró. Pel que fa més enllà d'aquestes incidències, doncs parlem de cua, sobretot a causa també d'aquesta avaria en part. Doncs tenim retencions en tot el nus de la Trinitat per la C58 i la C33, que de retruc doncs afecten a la ronda de dalt amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. També hi ha retencions en direcció a Llobregat a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Pel que fa al Vallès, congestió a la AP7 en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. També hi ha 1 quilòmetre de cues en aquest mateix tram, però en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i fins dilluns. Bon cap de setmana, Ferran. Gràcies.
1: Igualment, que vagi bé.
0: Igualment, adéu. Doncs ja sabem com tenim l'estat de les carreteres. I ara ja sí, podem arrencar el nostre dia a dia con tu amiga María Jiménez. Saludos a todos los que estáis diciendo cositas a través del WhatsApp de la radio 630-72-76-70, 630-72-76-70. Por ejemplo, tenemos por aquí... Vamos a ver... Ya no te importa. A Mario, buenos días, Mario. También está por aquí Javi. Buenos días. Buenos días, David. Buenos días, José Francisco. Buenos días, Pepi de San Mori. Buenos días, María. Una paraula ens va apropar ja per sempre. Buenos días, Pastora. Bon dia, Quimeta. Buenos días, Maribel de Hospitalet. Bon dia, Joan. Bon dia, Joana. Bon dia a tothom. Si te vas incorporando, si te estás incorporando, bienvenido a tu casa, a Radio Pomar. Qué canción tan bonita, eh? Quina cançó més maca. És la Vanessa Martín, la cançó dels teus ulls, en català. Mm?

camino, yo me entretengo. Petició de la Maica de Casa Gemes, diu: bon dia, Maria, aquí la Maica de Casa Gemes. M'agradaria la cançó Cuéntale del Barrio, per tu, per la Pepi de Sant Mori, també una abraçada gran des de Massanet. Gràcies i petons. Doncs igualment per tu, Maica de Casa Gemes, Cuéntale és el Barrio.

0: yo viajar.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, com estàs?
1: Molt bé. Emiliana, tu has vist que estàvem parlant, no, ara o no?
2: Sí, sí, ja l'he entès.
1: Sí.
2: Bueno, que estava escoltant.
1: Sí, doncs llavors tu t'has trobat amb alguna persona que, pues, que això, que ha baixat del tren de la teva vida de cop, així com el que no quiere la cosa?
2: No, que fa molts anys que no agafo un tren. Quan anàvem al poble o al País Baix. Sí, no, que sí, que doncs sí, perquè te donaven el puesto i tot.
1: No, no, però...
2: Ara s'entén que no agafo el tren.
1: Però és que no està parlant d'això. Estem parlant del tren de la vida. El tren de la vida, és que, clar, el tren de la vida és que tu estàs... És que m'ha fet molta gràcia. Jo també fa dies que no agafo el tren, eh? I el tren de la vida és pues,
2: ja, ara t'entenc.
1: Ah, que sí, persones pues, que està, viatgen pues, amb nosaltres, pues,
2: sí.
1: Eh? És...
2: Pues, sí. Amb raó, que sí.
1: Doncs...
2: Que pensa que és una cosa i una altra.
1: Sí, tu tens algú d'aquestes persones que un dia de cop i volta?
2: No.
1: Pues ets molt afortunada, eh? Molt bé. Sí. Molt bé. Pues...
2: Bueno, aquell senyor que vaig estar quasi un any,
1: sí.
2: Pues vaig anar amb ell perquè era molt celós.
1: Ah!
2: Saps? I jo, ell vivia allà a Bucalà.
1: Sí.
2: I clar, jo tenia el pis aquí, i jo dormia allà.
1: Clar.
2: I quan venia aquí, jo venia a la plaça i llavors et passava per casa meva a veure un vistazo.
1: Sí.
2: Però dice que per què tardava tanto?
1: Oh, i llavors tu... I llavors tu vas baixar,
2: ell no? Ell no volia venir a casa meva perquè jo vivia en un sit i ell vivia en una planta baixa que veia tot allà a Búfala.
1: Sí.
2: Veia tot el carrer, sempre estava allà mirant la... Digue, i aquí dice que parecía una sajurda.
1: Vaja.
2: Sabes què és una sajurda?
1: No.
2: Una això, on posen los cavalls i això.
1: Vaya, hombre.
2: Digo, oye, guapo, digo, tú si no quieres estar en mi casa...
1: Pues siempre no vengas, no claro.
2: Eso, pues digo, pues te vas a tu casa, pero tú déjame a mí el rato que yo tenga que estar en mi casa. Porque yo tengo que ir a mi casa.
1: Y escolta una cosa, ¿y vas baixar tú o va baixar ell? ¿O tú el vas fer fora?
2: No, vaig deixar jo.
1: Pues bueno, vas...
2: Era molt celoso.
1: Doncs tu vas ser la que vas baixar del tren, molt bé.
2: Sí, pues sí.
1: Bueno, Emiliana...
2: Oye, mira, escolta una
1: digue'm,
2: cosa.
1: Digue'm,
2: molt bon home, eh?
1: Sí.
2: Era molt bon home perquè jo anava tot arreu amb ell i ell pagava tot.
1: Bueno, però
2: quan
1: això...
2: Però tenia que era molt celoso.
1: Sí, bueno,
2: i quan trigava un quart d'hora i ja estava trucant, ¿Dónde está? ¿Que no viene? Digo, hombre...
1: Claro.
2: Ay,
1: mal asunto, mal asunto.
2: Y eso, malamente, eso no me lo fue a mi mamá y me tenía que hacer ir.
1: Hombre, y tan.
2: Y que donde iba, que cuando estaba a la plaza le hice una rabia que decía a la plaza, pero ¿qué te dan en la plaza?
1: Voy a comprar a la plaza.
2: Y hablo con una y hablo con otra, tú que no hablas con nadie.
1: Claro. Bueno, preciosa. Pues bueno, moltes gràcies per trucar, eh?
2: Posa'm alguna que m'agradi.
1: Vale, vinga, un petó ben gran.
2: I te dono la bona per lo del llibre.
1: Gràcies, un petonet. Adéu, carinyo, gràcies. Moltes gràcies. Vinga, ja t'estàs escoltant segurament. Adéu, Emiliana.
2: Adéu, guapa.
1: Adéu. Bueno, alguien más que... Como Emiliana, la Emiliana se bajó ella. Lo dejó. Le dice, anda ya.

0: ¿Qué canción más bonita? Sí, dice que sí, que es esta. Pues me alegro muchísimo. El valiente que calla, el despertador flamenco sin filtros. Ahí está para ti, Mari. Un besito muy fuerte.
1: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat l'última hora del que apunta a ser el primer gran incendi d'aquest estiu a Catalunya. Ha començat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i els bombers, que treballen amb un enorme desplegament, admeten que ara mateix no tenen capacitat per extingir-lo. L'objectiu, un cop entrat ja al massís de les Gavarres, és aprimar-lo tant com sigui possible, amb la previsió que a la tarda la direcció del vent canviarà i, per tant, el foc tindrà nou terreny per cremar. També us hem parlat del xoc per la mort a trets d'un noi de només 15 anys a Barcelona, en el que seria un enfrontament entre bandes llatines, sembla. És el que apunta la investigació dels Mossos d'Esquadra, que insisteixen en la seva preocupació per l'augment de la presència i l'ús d'armes de foc a Catalunya. I han connectat també amb els jutjats de Martorell, on les filles d'Isaac Andic han explicat que el seu germà, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, havia pactat amb el seu pare sortir de la direcció de Mango. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, de què més... Òbviament, de l'incendi segur. Estem pendents, Joan Bota.
2: Doncs mira, comencem, òbviament, i com no pot ser de cap altra manera, per aquest incendi que provoca moltíssima preocupació, bàsicament perquè continua cremant sense control. Ara ja és en ple massís de les Gavarres. S'ha ordenat l'evacuació d'una urbanització Santa Cristina d'Aro i també el confinament dels veïns de 7 municipis de la comarca. Busquem l'última hora des del centre de control a la Bisbal d'Empordà. Fèlix Martín, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Una última hora ens diu que ja han cremat 250 hectàrees segons els agents rurals i que l'origen d'aquest incendi podria ser el treball amb maquinària en un camp de conreu a tocar de la carretera GI-660, a la sortida de la Bisbal en direcció a Colonja. Les flames han superat la carena de les Gavarres, al Puig d'Arques, baixen descontrolades cap a la costa en direcció a l'urbanització Valltrepòs a Santa Cristina d'Aro, que ja han desallotjat preventivament. També preocupa molt la situació a la població veïna de Calonja, perquè les muntanyes de les Gavarres, entre el Gironès i el Baix Empordà, acumulen molta vegetació. Això ho destacava en començar el Catalunya a migdia Jordi Soler, l'alcalde de la Calonja.
4: És un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant es donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
3: El foc que s'allunya de la Bisbal avança cap a la costa, però la tramuntana actual està previst que la tarda, com dèieu, canviï cap a marinada i això podria empènyer, doncs, de nou les flames cap a l'interior. Recordar que l'ordre de confinament és ara en 7 municipis, són els de la Bisbal d'Empordà, també Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Calonge i Sant Antoni, a Castell i Platja d'Aro, a Santa Cristina d'Aro i també els pobles de Forallac i a Llagostera.
2: Tot això a les portes d'una nova onada de calor a Catalunya. El Servei Meteorològic ja ha emès avui diversos avisos de perill per la pujada de les temperatures, que s'enfilaran més de 40 graus a partir de diumenge. El pic es preveu per dilluns i la situació s'allargarà fins dimecres. Les temperatures màximes es preveuen en punts de la Plana de Lleida, la Catalunya Central i el Prepirineu. Avui hi ha 170 municipis en perill molt alt d'incendis. Bàsicament els trobem en tres zones geogràfiques del país. D'una banda, a l'Empordà, l'Alt i el Baix Empordà, també en punts del Gironès i del Pla de l'Estany, després a una zona àmplia de Ponent, a tota la zona de la Noguera i també del Pallars Jussà, i un altre punt conflictiu amb aquest perill molt alt és a les Terres de l'Ebre. A més, tota la meitat oest del país és en perill alt, per tant, moltíssima precaució. I aquest incendi que tenim a la Bisbal també té afectacions, òbviament, viàries, per tant, connectem amb la Mariluz García. Mariluz, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Sí, hi ha diverses complicacions al Baix Empordà a causa del foc, tallades la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge i la GI-513 de Vilademuls a Cornellà del Terri. A més, hi ha un accident a la C31 Nord a Calonge en direcció per la Frugell, provoca uns 2 quilòmetres de cua. Destaquem també fora d'aquesta zona les retencions a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud i entre Bellaterra i Barberà direcció Girona, la C58 entre Ripollet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat per un vehicle avariat i la Ronda Litoral amb 16 quilòmetres de cua de zona franca al Nus de la Trinitat a causa d'un vehicle avariat. Afecta també la B20, la Pota Nord, des de Badalona.
2: I fora del foc, també un altre punt de l'actualitat. Hisenda ja ha pagat 3 de cada 4 declaracions de la renda a retornar presentades a Catalunya. L'Agència Tributària Espanyola ha rebut gairebé 4 milions i mig de declaracions, un 4% més que l'any passat. 2 milions i mig són favorables als contribuents. Hisenda diu que ja n'ha abonat la majoria, 1,9 milions de declaracions i un total de 1.443 milions d'euros. Al conjunt de l'Estat, la campanya s'ha tancat amb prop de 26 milions de declaracions presentades.

0: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa...
2: Restaurant El Badiu. I tu ja no hi ets. En l'Hotel Tower de Badalona.
1: Pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs. Si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res. Al mateix lloc de cada any.